0: Y estamos acercándonos ya a menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Y a partir de ese momento y hasta las 8 en punto, la información en las mañanas de Radio Nacional de España, de las emisoras de las territoriales, nuestras compañeras y compañeros de las editoriales de la radio pública. Menos cuarto.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. 5.500 persones, segons la Policia Nacional, han sortit al carrer a Eivissa i Palma per protestar contra el projecte d'ampliació d'Aena per als aeroports d'Escòdola i Son Sant Joan. Rebutgen una decisió que suposaria assegurar incrementar més encara la saturació turística ja existent. Avui és dilluns 21 de setembre. Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. El sector primari prepara mobilitzacions.
2: Per la pujada del preu del gasoil, els sindicats agraris parlen d'una situació límit per les explotacions i els pescadors adverteixen que poden veure's obligats a amarrar la flota.
1: I titular d'esports.
2: El Mallorca es manté tercer després de guanyar 0-1 al filial de la Reial Societat amb motos. El mallorquí Jaume Munar i Pedro Martínez, en tenis, perdó, volíem dir, el mallorquí Jaume Munar i Pedro Martínez classifiquen Espanya per la fase final de la Copa Davis i en motociclisme, segona victòria d'Izan Guevara a Moto2.
1: Pendents també del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui les temperatures màximes en ascens lleuger a les Balears. S'esperen màximes de 32 graus a Palma, 29 a Maó i Eivissa, 27 a Formentera. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis podrien baixar lleugerament a la zona sud de l'illa de Mallorca. Pel que fa al cel, avui temps estable en general, amb cel poc ennuvolat, només al matí baixa probabilitat d'algun banc de boira a l'illa de Mallorca. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix de component nord girant a component oest durant la jornada amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: En aquests moments tenim de 9 graus a Palma, Maó, Eivissa i Formentera. I anem a saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General, José Romero, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals. Trobareu retencions a carretera d'Inca des de Binissalem fins a Santa Maria. També des d'Espolion de Sant Costelló fins a la incorporació de Sevilla i Cintura. A Sevilla i Cintura trobem tràfic. Comença d'Estadi Balear fins a Espolion de Can Valero. Des de carretera de Soia a Santi Palma trobarem retenció fins a la incorporació de Sevilla i Cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: Milers de persones han sortit al carrer a les darreres hores a Palma i a Eivissa per protestar contra els plans d'Aena per ampliar els aeroports de Son Sant Joan i Escòdola i més per la possibilitat d'obertura de noves rutes. A Vila, de fet, es congregaran més de 5.000 persones, segons les dades de la Policia Nacional. Ignasi Gras, bon dia.
5: Tarda de protestes, la que s'ha viscut aquest diumenge als carrers d'Eivissa. Unes 5.000 persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport. La marxa, convocada per l'Associació de Joves d'Eivissa, denuncia que l'illa ja es troba al límit i que una ampliació només farà que gentrificar-la més. La manifestació es fa justament la setmana que el govern espanyol va anunciar la inversió de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 a aeroports i amb una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals a les Balears fins als 50 milions.
6: I ens toca lluitar, hem de defensar la nostra terra. És petita, és una illa petita, molt saturada i molt malmesa, i si és d'aquí no ajudam, no ho farà ningú, així que tothom al carrer.
7: Ampliar l'aeroport vol dir que vendrà molta més gent farà més gent que vendrà aquí a treballar, però resulta que no hi ha més lloc. Manifestar-nos i cridar una mica, no? És el que mos queda, no mos queda altra cosa.
5: Entitats ecologistes són especialment crítiques amb la gestió de l'aigua feta per Aena, a qui acusen de malbaratament i abocaments d'aigua no depurada en un entorn natural com és el del Parc Natural de Ses Salines, i els preocupa que una ampliació pugui empitjorar aquesta situació.
1: Això a Eivissa, a Palma, 500 persones es varen manifestar des de la delegació del govern fins al Consolat de Mar per protestar també contra els plans d'Aena.
8: Ni més ampliació, ni més promoció.
1: Rebutgen aquest projecte per arribar als 35,7 milions de passatgers a Palma l'any 2031. Laura Ruibal, bon dia.
9: Bon dia. També demanen finalitzar amb les polítiques de promoció del govern balear. Pere Joan Femení és el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma.
10: Suposa un col·lapse a nivell turístic i a nivell climàtic de tots els problemes que ja estan sofrint la gent de Mallorca. La plataforma demanem un decreixement del nombre d'avions, necessitem posar un límit, necessitem decreixer el nombre de vols, aturar els jets privats i tenir una cogestió dels nostres aeroports, que és una demanda històrica que ve fent la plataforma.
9: La protesta va demanar també la prohibició dels vols nocturns que afecten el descans de barris com el Coll d'en Rabassa o Sant Jordi, així com la retirada del projecte per a la construcció d'un parc fotovoltaic a Son Bonet. Maribel Alcázar és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.
11: I és una responsabilitat de tots de dir que ja n'hi ha prou i no podem dir que hi ha prou i fer l'aeroport encara més gros i més ample, amb tot el que implica de més d'impacte al pulmó verd de Son Bonet i tot el que du darrere. No?
1: I parlant de saturació turística, aquesta setmana el Parlament debatrà la reforma de la llei de la biosfera de Menorca que permetrà restringir l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Això després que PP i PSOE acordessin al Consell la reforma de la normativa.

0: estiu, prenent com a referència el nombre màxim de vehicles subjectes a la limitació que hi ha hagut a Menorca en el dia de més afluència de l'estiu anterior. I avui també per a Menorca tornaran els cotxes a plaça d'Esborn de Ciutadella després de la decisió del Tribunal Superior de les Illes Balears de paralitzar la pacificació de la zona.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Més qüestions. El sector primari de les Balears prepara mobilitzacions per mor de la pujada del preu del gasoil. Els sindicats agraris parlen d'una situació límit per a les explotacions. Els pescadors adverteixen que si no es posa remei hauran d'amarrar la flota perquè les despeses són més altes que els beneficis.
3: Els pescadors illencs varen començar l'any pagant 64 cèntims al litre de gasoil. Aquesta setmana han arribat a pagar 1 euro en 40 cèntims. Una escalada de preus inassumible per a les 266 embarcacions dedicades a la pesca a l'arxipèlag. Domingo Bonin és el president de les confraries de pescadors de les Balears.
4: I això ha fet que els gastos superin els ingressos i és inviable. Això fa que l'activitat, qualsevol moment, si se manté aquest preu tan alt, que l'activitat pues, caurà o amarraran per inviabilitat econòmica.
3: També els agricultors qualifiquen la pujada de preus d'inassumible i demanen la pròrroga de l'ajuda a la compra del gasoil agrícola. Denuncien que el pròxim 30 de setembre decau aquesta mesura sense que s'hagi plantejat cap alternativa. És per això que han anunciat ja mobilitzacions. Joan Gaià és coordinador d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres no som economistes i no som solucions. El que en matemàtica i bàsica te'n dones compte que 10 cèntims que han anat a acabar en Balear durant els 3 mesos de primavera no són suficients perquè n'han pujat 80 de cèntims. Per tant, 10 cèntims no serveix per res. Vull dir, no es pot ser exigent. Tothom té molt de problemes, però nosaltres mirem per anar als cors i ara mateix estem un poc enclosos.
3: El govern ja ha anunciat que demanarà a l'executiu de Pedro Sánchez que novament redueixi l'IVA dels combustibles. En qualsevol cas, el portaveu Antoni Costa ha dit que esperaran a veure quines mesures pren Moncloa per plantejar-ne aquí a les illes de complementàries.
2: I seguim amb el sector primari perquè Formatges Grimalt calcula que haurà de donar sortida més del 25% de la llet que va deixar de comprar a Gama per donar estabilitat a les vaqueries de Mallorca. L'empresa de Santanyí va decidir adquirir tota la producció quan la filial de Dam va decidir abandonar el sector primari de l'illa i ara confien en la complicitat del consumidor per incrementar les vendes.
0: De les 9 vaqueries que queden a Mallorca, 7 fan feina en exclusiva per l'empresa, l'única capaç de fabricar productes làctics a l'illa. A mitjà termini es plantegen treure al mercat altres productes, però actualment es centren a fer el que han fet sempre, formatge. Això els obliga ara mateix a exportar part de la llet que adquireixen, però confien que d'aquí a un temps tot el producte es pugui consumir a l'illa. Pedro Monroig és el director de Formatges Grimalt.
6: Enviem llet a València concretament, que hi ha gent que molt la compra i estem molt contents amb ells que ens ajudin a treure aquesta llet, però ens agradaria que la llet mallorquina pogués quedar a Mallorca a un futur possible i que tot se pogués quedar aquí. Per tant, ens agradaria que la gent conegués que aquí hi ha gent que fa molts esforços.
0: Dues de les vaqueries que feien feina per a Gama ja han tancat, una d'elles, però, per manca de relleu generacional. Monroig confia que puguin contribuir a mantenir el sector viu.
6: El que sí que intentem és que no tanquin per raons que els obliguin a tancar. Si qualcú tanca la ganaderia és perquè ha decidit que no vol seguir amb aquest negoci, no perquè s'ha vist obligat a tancar. Doncs el que fem feina és perquè no sabés què passant.
2: I més qüestions. Més de 5.000 persones han signat una petició ciutadana per reclamar a les administracions públiques una gestió ètica dels animals assilvestrats a Menorca. Defensen que les batudes de caça no són la millor solució per controlar les poblacions de cabres i paons reials que sovint entren a les finques cercant aigua i menjar, Clara Ceballos.
7: Les persones que han signat la petició demanen un control poblacional que no impliqui el sacrifici dels animals. La iniciativa posa sobre la taula alternatives com l'esterilització o la reubicació. La darrera batuda de cabres autoritzada pel govern balear va ser al maig, a Esmercadal. Escoltem Eloi Momotar, portaveu de l'Associació per a la Protecció dels Animals Assilvestrats de Menorca.
8: Hi ha una illa de Canàries que va reduir la població de 300 cabres a 77 en un sol any de gestió poblacional i de feina activa. Aleshores, ostres, per més cabres que hi hagin aquí a Menorca, ni es poden considerar com a plaga, ni es poden considerar com a perill o com a amenaça com per anar i fer un extermini.
7: Els propietaris de les finques on entren els animals assilvestrats lamenten frustrats que es mengen els cultius. És el cas de la finca Ses Voltes, on pensen que l'esterilització podria posar fi al problema. Joan Torrents n'és el propietari.
9: De petites, tal vegada ara hi havia 9 de grosses i tal vegada de petites hi ha 4 o 5. I el mes de maig hi haurà 4 o 5 més, o més, perquè aquestes petites ja criaran.
7: L'Associació per a la Protecció d'Aquests Animals busca finques que els puguin acollir i garantir el seu benestar.
2: I en successos, un home ha estat detingut a Sant Antoni com a presumpte autor d'un delicte contra la salut.

0: pública.
1: Ha estat després que la policia local hagi localitzat un magatzem amb 20 bolles d'òxid nitrós i de 8 quilos de substàncies estupefaents. L'actuació es va iniciar quan la patrulla va observar l'home manipulant la porta del local i va intentar fugir.
0: 7:56, temps ara per a parlar de l'actualitat esportiva.
2: El Mallorca conserva la tercera posició de la classificació gràcies a la seva victòria per 0-1 a Zubieta contra el filial de la Reial Societat amb un gol d'Adrián Fuentes en el minut 80. Els vermells sumen 13 punts després d'un partit en què varen ser clarament superats a la primera meitat. Tot i això, el tècnic Luis García diu que el Mallorca va guanyar amb justícia.
3: Segundo tiempo creo que nos hemos ajustado muchísimo mejor, tanto en fase ofensiva como defensiva. Sí es cierto que creo que en el segundo tiempo hemos sido mucho mejores, hemos inclinado el campo hacia su portería y en definitiva los cambios han decidido el partido y ha sido un gran esfuerzo de los jugadores, muy merecido este resultado, una vez más portería cero que es fundamental.
2: A Primera Federació, derrota de l'UD Eivissa per 2-1 al camp del Real Jaén, fet que el treu dels llocs de play-off descens. I en tennis, Gemma Munar i Pedro Martínez han donat a Espanya el punt definitiu per classificar-se per la final a 8 de la Copa Davis, en guanyar el seu partit a dobles contra Xile.
4: Muy contentos de clasificar para Bolonia. Obviamente veníamos aquí siendo conscientes de que sería una eliminatoria muy complicada contra Xile en su casa, con los grandes jugadores que tiene y con el público que tanto empuja. Pero muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
2: I en motociclisme, segona victòria de la temporada per a Ethan Guevara, que aquest cap de setmana ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Moto2. Es consolida així a la segona posició i es queda ara 35,5 punts del líder de la General, Manuel González.
5: Ahora a disfrutar, estamos otra vez a la misma distancia que lo dejamos en Misano. Hemos vuelto a recuperar esos puntos, quedan muchas carreras, queda toda Asia, vamos a intentar disfrutar. Vamos a carreras que me gustan, entonces vamos a intentar seguir recortando puntos carrera tras carrera.
2: I en futbol sala, el Palma comparteix la segona posició de la classificació després de golejar per 8-3 el Pozo Murcia. Escoltem Antonio Vadillo, tècnic dels mallorquins.
6: Luego en la segunda parte creo que hemos sido superiores, ¿no? Pero el partido estaba ahí, ¿no? El Pozo, aunque hoy tenía bajas importantes, que le restaba potencial, pero tenía un equipo que a nivel competitivo pues era un equipo que iba a ser muy difícil de superar. Y hasta que el partido se ha roto a nuestro favor y a partir de ahí hemos podido sacar ventaja.
0: Començam el repàs en les portades amb el diari. Els pacients de Llevant esperen fins a 15 dies per visitar el seu metge. La imatge de portades per als vots per dia 10 a l'estiu faran referència al jaleo que diu culmina la festa de Cala en Porter. Protagonisme a la resta de diaris a les manifestacions de Palma i Eivissa. Diari d'Eivissa titula No massiu al macroaeroport i il·lustra amb una fotografia amb un terç de pàgina d'aquesta concentració ahir a l'hora baixa a Vila. Periódico Eivissa també amb una protesta, amb una fotografia d'aquesta protesta, diu contra la macroampliació de l'aeroport d'Eivissa. Al voltant de 5.000 persones es manifesten pels carrers de Vila contra els plans d'ANA, diu, convocats per joves d'Eivissa. Última hora, també fa referència a la manifestació de Palma, més d'un centenar de projectes de l'ecotaxa pendents d'execució, és el seu principal titular, i la imatge de portada per aquesta concentració, diu, contra l'expansió de l'aeroport. I acabam amb el diari de Mallorca, més de 9.000 persones esperen per examinar-se del carnet de conduir, i la imatge de primera plana, una vegada més per a la manifestació de Palma, diu, ni més avions ni més promoció turística. Amb aquest repàs a les portades arribam a les 8 del matí, tornem amb més notícies a les 8:45 a Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja, jornada de reaccions polítiques a les dues manifestacions d'ahir capvespre contra els plans inversors d'Aena als aeroports i la previsió d'un creixement del nombre de passatgers. Especialment multitudinària va ser la d'Eivissa, amb més de 5.000 persones recorrent als carrers de Vila. A Palma es van concentrar unes 500 persones. Avui totes les formacions s'hi han referit. Escoltam el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i el portaveu del PSI pel Parlament, Iago Negueruela.
2: Aquesta unió de forces jo crec que serà la clau de l'èxit perquè aquesta ampliació no acabi produint-se. Eivissa no necessita un aeroport més gros. Eivissa té l'aeroport que necessita i el que necessita l'aeroport és carinyo, és inversió, és millorar l'entorn, el tema de l'aigua, de la depuració, del subministre de l'aigua, el tema dels accessos.
3: Nos oponemos al crecimiento de plazas del Consell de Mallorca y nos oponemos al crecimiento de los aeropuertos. Lo que el PP tiene que explicar, ¿por qué dice que sí a las plazas de los aeropuertos o a las reformas de los aeropuertos en la mesa sentados? ¿Y por qué dice que sí en el Consell de Mallorca a las plazas turísticas que hacen además que luego tengamos más presión aérea?
1: Avui és dilluns, 21 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Maina Escandell. Els cotxes ja tornen a aparcar a la plaça d'Esborn de Ciutadella.
4: Des de primera hora del dematí, els vehicles tornen a ser presents en aquest espai, any i mig després que l'Ajuntament n'aprovés la peatonalització. Després d'una estira i arronsa judicial, el consistori s'ha vist obligat a acatar la suspensió provisional del projecte. Una vegada s'ha donat la raó al recurs presentat per un grup d'empresaris al carrer, opinions de tot tipus.
5: Si s'ha començat malament, i per això supos que els han dat la raó, i ara ho tornen a fer malament perquè zona blanca ha de ser de zona de rotació, si no també tornen afectant els comerços. O sigui, van en contra del comerç.
6: Un cachondeo, ara diuen una cosa, ara diuen l'altra, ara veuen què passarà.
7: Molta tristor, és una llàstima, és una pena. Sí que és veritat que quan el van treure va ser un xoc, costava aparcar i costava trobar aparcament, però ens hem acostumat i li donava una vida a la plaça que era espectacular.
1: Tercer detingut per l'apunyalament mortal de Son Gotleu.
4: La Policia Nacional assenyala que l'individu hauria retingut la víctima amb un altre dels detinguts perquè l'autor de l'apunyalada mortal l'agredís. El jove, de qui no ha transcendit l'edat, va ser localitzat ahir al mateix barri per una patrulla del grup d'atenció al ciutadà.
1: Menorca disposarà per primera vegada d'una unitat d'hospitalització a domicili.
4: Entrarà en funcionament el primer trimestre de l'any que ve i disposarà inicialment de 12 llits i 9 professionals. La unitat s'adreçarà a pacients clínicament estables que requereixen cures hospitalàries però que les poden rebre de manera segura a casa seva. Manuela García és la consellera de Salut.
8: És un pas molt important, sobretot en períodes de virus respiratori, perquè també se poden atendre molt bé aquests pacients crònics en su casa, sin necessitat de trasladar-los a l'hospital i sin necessitat de lo que eso supone.
1: Més pressió contra l'intrusisme nàutic.
4: El govern ha fet més de 1.300 controls i ha iniciat 68 expedients sancionadors per valor de 200.000 euros. Són les primeres dades, encara provisionals, d'una temporada turística a la qual s'han reforçat els controls amb 22 embarcacions operatives, un augment del nombre d'inspectors i l'utilització de drons.
1: I en els esports?
4: El Mallorca conserva la tercera posició segona divisió gràcies a la seva victòria per 0-1 contra el filial de la Real Societat. El Palma Futsal, per la seva banda, comparteix la segona posició de la classificació després de golejar per 8-3 el Pozo Murcia.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
9: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença una setmana que serà bastant càlida, amb temps estable i sense precipitació. Durant aquesta tarda de dilluns, cel clar o poc ennuvolat i sol. Pugen lleugerament les temperatures, màximes de 32 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Bufa vent fluix de ponent amb brises. Demà dimarts, temperatures en lleuger ascens, 31 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. També serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Mahó, 20 graus a Eivissa i 18 a Palma. Bufarà tramuntana amb intensitat moderada a la illa de Menorca. És una informació d'EMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en punt de penal.
10: Punt de penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.

0: Què tal? Molt bon dia. 1:35. Començam una nova edició de Punt de Penal, la part del magazín que dedicam als esports, com cada dilluns i cada divendres. Avui hi ha molt bones notícies per al Mallorca, que ha aconseguit la primera victòria de la temporada i segueix a la part alta de la classificació. També parlarem de la derrota de l'OU d'Eivissa, de futbol sala, de bàsquet, d'això i molt més. Tot d'una, començam. I començam saludant Enrique Mas i Paula Bendito. Què tal? Com estàu?
1: Molt bon dia, molt bé.
2: Bon dia, Xisco.
0: Com va anar aquesta primera victòria a domicili del Mallorca?
2: Bé, jo crec que tots els que vàrem veure el partit vàrem patir bastant, sobretot a la primera part.
0: No sé per què ho dius.
2: Per el joc del Mallorca. No, no sé si penseu el mateix.
0: Crec sí, que... la primera part va ser clarament dominada pel filial de la Real Societat, pel Sanse, que de fet Enrique li va agafar la contra no una, ni dues, ni tres vegades. Jo crec que poden dir que només la manca de punteria del filial de la Real Societat va salvar el Mallorca la primera meitat, almenys.
1: Sí, no, totalment. Són tres punts, que és molt important començar a guanyar fora de casa, però jo crec que les sensacions de la primera part, tot i que el tècnic també va reconèixer que no van ser bones, perquè evidentment això Arnau Tenes tampoc va tindre que aturar moltes vegades, crec que només són dos xuts a porteria, però,
0: i sense massa perill,
1: però crec que va ser més la sensació de que el Mallorca no tenia joc suficient per a imposar-se en el partit, i també la potència en el que hi sia el Sanse a la contra. Era una cosa...
0: Sí, jo crec que el Mallorca volia tenir la iniciativa, però el Sanse li va agafar, ja dic, 4 o 5 vegades a la contra d'una manera molt clara i tampoc sense massa esforç. El que passa és que, sí, bé, al final, si no acabes convertint les ocasions, el Mallorca va tenir, jo crec que dues, les dues de Adri Fuentes, aquell, sí, toc d'esperó que se va anar per centímetres, i després la Cafiga, que és un gran gol... No sé si a la millor la defensa també pot fer qualque cosa més. Jo, en defensa del porter, diré que a la millor el xut li ve molt a prop i amb una potència que ell no li acaba de donar temps de posar la mà forta, però bé, és un gran gol, de Adrián Fuentes, que ajuda, ja du 4. Anem a escoltar un poc el que deia el tècnic del Mallorca, en Luis García. Ja me va sorprendre, ara el tall el sentirem, que deia que la victòria ha estat molt merescuda. Entenc que a lo millor més per la segona part, però tampoc me fa l'efecte que fos molt merescuda. Però bé, tots aplaudim perquè el Mallorca va aconseguir aquest primer triomf a domicili, però crec que té molt de marge. Escolta'm.
3: Segundo tiempo creo que nos hemos ajustado muchísimo mejor, tanto en fase ofensiva como defensiva. Sí, es cierto que creo que en el segundo tiempo hemos sido mucho mejores, hemos inclinado el campo hacia su portería y, en definitiva, los cambios han decidido el partido y ha sido un gran esfuerzo de los jugadores, muy merecido este resultado, una vez más portería cero, que es fundamental.
0: Això sí, té el Mallorca un sistema defensiu brutal, 5 porteries a 0 en 6 partits, això és tota una cosa a reconèixer, i de fet també, Paula, s'ha de guanyar aquest tipus de partits, quan no jugues bé al final, el que has de fer és acabar de ficar les ocasions i així també s'aconsegueixen els ascensos. Una altra cosa és ara, quan ve, que ara també ho parlarem, no, el turmalet que li ve ara al Mallorca.
2: Sí, jo crec que m'estim més aconseguir els resultats
0: que tot lo contrari,
2: que
0: no
2: mereixem la victòria, que no jugar bé, mereixer la victòria i no sumar punts i no guanyar. En qualsevol cas, ho deia també l'entrenador, que no només s'ascendeix, no només s'aconsegueixen els resultats guanyant a casa, ho havien de fer fora, i jo valoro molt, moltíssim aquesta primera victòria fora de casa, però clar, fa patir algunes coses del Mallorca.
1: És que el tècnic reconeix que la primera part no va ser bona i que la decisió de tindre 4 jugadors per dins no li va beneficiar a l'equip, perquè va treure en Alex Sala, Pablo Torre, Morlanes i Darder.
0: Ha baixat Alex Sala a les darreres jornades.
1: Un poc, i jo crec que la posició tampoc és...
0: No l'ajuda.
1: No l'ajuda. Jo crec que el Mallorca va jugar molt bé, tot i que l'Ubumbo no va estar acertat o no ha estat tampoc en Cerdà. Jo crec que el jugar amb dos jugadors a banda, jo crec que en atac, jo crec que ajuda l'equip a obrir el camp i que no es puga tancar el rival tantíssim, perquè això no es va poder aprofitar.
2: Igual també alenteix un poc el joc, no? Jugar amb tanta gent al centre del camp. I també crec, ho hem de dir, que Sergi Darder i Morlanes no va ser el seu millor partit. el de dissabte.
1: Sí, físicament jo crec que el Sant Sebastià millor al mig del camp.
0: Té jugadors molt potents i ràpids, sí. Això sí. Però bé, anem a escoltar un poc del que deia Luis García d'aquest partit de guanyar fora de casa i també de la possibilitat de jugar amb els dos davanters referència, tant en Adrián Fuentes com Nadan Buxa.
3: Lo de casa solo no va a bastar, además tenemos que ser muy fuertes en casa, pero fuera de casa tenemos que ser un equipo fiable, un equipo que sea capaz de sacar puntos, de conseguir victorias. Creo que hemos hecho un muy buen partido, especialmente segunda parte, lo hemos trabajado durante la primera, segunda parte hemos recogido el fruto de haber madurado el partido y nuestra profundidad de plantilla evidentemente ha dado un paso adelante y hemos conseguido esa victoria que es muy muy importante para nosotros, muy importante para nuestra gente y nuestra afición.
4: Son muy complementarios. Adam es un jugador más de área, un jugador más de quedarse el balón y de ser más referencia. Adri, sin tener un gran juego interior, sí que tiene mucha movilidad, es muy potente, muy profundo, te lleva al límite permanentemente y son muy complementarios. Cuando los necesitemos, pues ahí van a estar. Hemos jugado con cuatro dentro hoy, después hemos cambiado, hemos mantenido tres.
0: I anem a escoltar també un dels jugadors que ha debutat aquest cap de setmana a Zubieta, John Chetauya, que disputava els seus primers minuts en la camiseta del Mallorca.
5: Bien, muy bien, con mucha alegría, ¿no?, de poder participar, de poder aportar mi granito de arena al trabajo que está haciendo todo el equipo, ¿no? Así que muy contento. Al final sabíamos que era un equipo que transitaba muy bien, ¿no?, y la verdad que hemos podido parar esas transiciones que hacen y bueno, muy, muy contento, sí.
0: El Mallorca, que es va posar líder provisional després de guanyar la Real Societat, després va tornar a la tercera posició perquè el Castelló va passar per damunt de Tenerife 5-0 i també l'Eldense no va poder sumar davant l'Eibar, que va guanyar 1-2 a Elda. Ara us he de demanar, pròxim partit Mallorca-Almeria diumenge a les 4:15. Després ha de visitar Girona, torna a rebre les Palmes i dos desplaçaments consecutius a casa, Eibar i, o sigui, a domicili, Eibar i Leganés. 5 partits de la part alta de la classificació. Signar 9 punts de 15?
1: Sí. Jo estava fent els meus càlculs ara mateix aquí al full i sí, jo sí, signaria totalment. És pràcticament no perdre cap partit, no guanyes fora de casa en els meus càlculs, però jo crec que...
0: Pots guanyar 3 partits i perdre
1: 2, però jo crec que... tindre 3 eixides com aquestes a Ipurua, a Butarque i a Montilivi, és massa, eh?
0: Bé, implica guanyar un partit almenys d'aquests per tenir 9 punts. Paula?
2: Sí, no, i a més que això són rivals complicats i...
0: Algú m'ha de dir que no signa, que ha de posar 12 punts.
2: Més encara, tu mordries més.
0: Home, perquè hi ha un poc de mobilitat, no, de tertúlia, un poc de dinamisme. Però bé, tots coincidint, 9 punts de 15, signem ara mateix.
2: Sí, estaria molt bé.
0: El Mallorca, que té 13 punts de 18, són registres molt bons, que ara mateix serien descens directe projectant a final de temporada. Vinga, 1:43 minuts, seguim parlant de futbol. I parlem ara de la segona derrota de la temporada de l'UD Eivissa en un, jo crec que bon partit del conjunt de Raúl Llona, que va tenir ocasions per haver-se endut la victòria davant un rival directe ara mateix, com és el Real Jaén. De fet, se va avançar en el partit amb un gol de Genaro, però m'ho resumeix molt bé el tècnic del conjunt blau-cel. La manca de punteria va condemnar a l'equip pitius. Escoltam Raúl Llona.
6: Creo que el primer tiempo soltamos 3 o 4 claras, segundo tiempo también nos han sacado 2 balones de debajo de la línea, el portero con el 1-1 minuto 70 y pico hace un paradón. Bueno, creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero también está claro que hemos cometido algún error, como dejar vivo el partido.
0: El gol de Lazo, que m'apuntava molt bé Enrique, el gol el va aconseguir Lazo. Aquí escoltàvem ara precisament Genaro parlant d'aquest partit i després d'un dels partits de la temporada per al conjunt blau-cel, perquè divendres al vespre, a les 9:15, visita Can Mises el Saragossa, que és un equip que va començar malament, però que va perdre el primer partit i ha guanyat els altres 3 partits. Vinga, escoltam Genaro.
7: La preocupación es la categoría. Sabemos que cada partido es costoso, que arriba no nos va a poner difícil. Yo creo que se ha llevado bastante bien a cabo el plan de partido. Tenemos que ser más veteranos ahí en esos últimos minutos y quedarnos con ese punto y intentar no encajar en esos últimos minutos, haciendo fuertes ahí atrás y por lo menos llevarnos ese punto. Nada, mensaje positivo, que esto es muy largo, el equipo está jodido lógicamente por la derrota y vamos a tener otra oportunidad del viernes que viene, en caso justamente ante un gran rival como Zaragoza y para poder sacar otra vez los tres puntos.
0: I doncs res, l'Eudé Eivissa que és vuitena en 6 punts, com dèiem, pròxim partit divendres a les 9:15 contra el Saragossa. I parlam ara de la segona federació, on han tingut la primera victòria d'un representant balear, però la resta molt malament, Enrique.
1: Sí, a la tercera jornada va arribar la primera victòria, va ser del Mallorca a domicili contra el Real Murcia Imperial, va guanyar 0-1 l'equip de mallorquí i varen tindre també pues, uns resultats pues, molt dolents perquè varen perdre els altres tres equips balears. L'Alcoià va guanyar 2-0 al Poblense, l'Atlètic Balears va patir una derrota molt...
0: contundent.
1: Sí, anem a dir-ho així, 1-4 contra l'UCAM Múrcia aquí a l'Estadi Balear i l'Elx Il·licità va guanyar a casa 1-0 contra el Penya Esportiva.
0: Tots els equips en descens, llevat del Mallorca B, que està a la zona mitja en 5 punts. A segona federació, tercera jornada, nou empat del Balears a 0 contra l'Elx, són setenes en 5 punts. Spring, summer, 26, I parlam ara de futbol sala, del bon començament de la Lliga per al Palma, que després de guanyar 2-4 la jornada inicial a Santa Coloma, dissabte es va imposar 8-3 el Pozo de Múrcia, un dels candidats a aconseguir el triomf aquesta temporada de la Lliga. Escolta'm, ens escolta, millor dit, l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo. Míster, bon dia.
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, victòria 8-3. Deies que en la prèvia del partit que volies repetir el partit contra el Pozo de la Supercopa. En aquella ocasió va sortir creu i dissabte va sortir justament molt bé tot, no?
8: Bueno, es que nuestro deporte es muy caprichoso, ¿no? Creo que incluso te diría que la parte ofensiva estuvimos bastante mejor el día de la Supercopa que el otro día aquí en casa en Somos, pero en nuestro deporte hacer un espacio tan reducido, el acierto en las áreas marca mucha diferencia, ¿no? Y creo que el otro día sí metralizamos las ocasiones que el día de la Supercopa no fuimos capaces.
0: He de confessar que el partit no el vaig poder veure tot, vaig arribar just al final i pensava, era un partit que donava Teledeporte, pensava que anava 1-3, vaig mirar el marcador i me pareixia que posava 1-3 i veig que en Lucao fa el gol 2-3 i se posa a celebrar i dic, però què fa aquest home que li queda un minut i ha d'empatar? I després va, bueno, no, 8-3, dic, bueno, vale, ja era un poble que... però que estava al·lucinant, dic, aquest home està ballant i li queda encara un minut i mig, però bé, la cosa va sortir bé i això supos, Antonio, que és també un xut de confiança, no? Guanyar a la segona jornada ja un dels grans rivals, bé, el supercampió d'Espanya, sempre ve molt bé.
8: Sí, yo creo que, hombre, al equipo anímicamente sí que era importante sacarlo adelante, sacarlo con esa solvencia, siendo mejor a nuestro rival, pues la verdad que eso anímicamente siempre te ayuda y te suma, ¿no? Pero es cierto que estamos en la jornada 2, que todavía queda mucho, pero a nivel anímico, a nivel de confianza y a nivel de seguir trabajando con el optimismo que a día de hoy, ¿no?, se está trabajando en el equipo, porque se ven que las cosas están saliendo, se está trabajando bastante bien. El equipo, la verdad, que está jugando a un gran nivel desde el primer partido de pretemporada, y eso, pues, evidentemente, lo que lo refuerza son los resultados.
0: Antonio, com es presenta, com es prepara aquesta temporada, que és una mica estranya, no?, per dos motius. D'una banda, aquesta reforma de la competició amb aquest torneig apertura i clausura, no?, per dir-ho qualque manera. I després també perquè per primera vegada en molt de temps no teniu Champions, i això és una mala notícia esportiva, òbviament, però a nivell de planificació, en certa manera, és una ala també, no?
8: Bueno, a nivel de competición, con los cambios de normativa, pues la verdad que tenemos que estar muy centrados en cada partido, ¿no? Porque tenemos que ser muy regulares, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí que es cierto que en una liga regular siempre se premia la regularidad, pero vamos a estar en una liga regular más corta de lo normal, ¿no? En vez de a 30 jornadas serán a 15. Por lo cual el foco de atención es muy importante en cada partido. Primero, ser consciente de que cada partido es muy importante porque no hay margen de recuperar puntos, el margen es desde muy pequeño. Y segundo, pues no da acceso a malas dinámicas, ¿no? Porque eso hay que hacer un reset muy rápido de partido a partido, porque como tengas una mala dinámica de resultado, luego se hace muy difícil superarlo, ¿no? Y luego respecto a nuestro Champions, pues como bien has dicho, ¿no? Nosotros es un torneo que nos ha dado mucho. La verdad que no nos ha pasado pipa, ¿no? Paseando por Europa y a nivel de título y reconocimiento del club. Pero infelizmente este año no estamos en esta competición europea y es evidente que cuando lleguen los parones, pues nos da una cierta más de tranquilidad para poder trabajar, ¿no? No solo en los parones, sino también que estamos evitando o vamos a evitar pues lo que nos pasaba, ¿no? Cuando jugábamos en Europa, que tenemos que adelantar partidos entre semanas, eso se suponía pues menos tiempo para poder entrenar, poder trabajar, y a esto le añadimos de que esta temporada hemos podido permanecer con el 80% de la plantilla, pues para nosotros es muy importante haber mantenido el bloque también.
0: No hem comentat, Antonio, però enguany la Intercontinental també canvia de format i aquesta sí que s'allarga més. Requerirà, supos, també una mica més de dedicació i avançar partits, no? Perquè a més també torna a ser el Brasil.
8: Sí, bueno, lo tenemos ahora a mitad de noviembre, que está ahí a la vuelta a la esquina, dentro de un mes y medio. Y bueno, la verdad que es otro objetivo, ¿no?, que teníamos aquí a corto plazo, donde hemos hecho mucho hincapié en el trabajo de la pretemporada precisamente para este tipo de torneos. Y ya cuando llegue el momento le prestaremos atención. Sí que nos toca, pues, en uno de los parones tener que adelantar esa jornada de partido liguero. Pero la verdad que estamos muy, muy, muy ilusionados, ¿no?, y muy contentos por estar en un tipo de competición de este calibre, de este nivel, ¿no?, con los representantes de Europa, de Asia, de Sudamérica, jugando en Brasil. La verdad que va a ser un torneo muy, muy chulo y muy competitivo, en un cartel inmejorable por los equipos que hay, y es un objetivo más de nuestro, a ver si podemos competir para traernos la Intercontinental por cuarto año consecutivo.
0: Bé, de moment, i ja és la darrera, Antonio, el pròxim objectiu és divendres, Xota, un equip que no ha començat bé, és cert que ha jugat contra el Jaén i Valdepeñas, però té dues derrotes en el seu registre. Es comentaves abans que és molt important perdre el mínim de punts possibles amb aquest canvi de competició. Bé, divendres, nova oportunitat per seguir creixent.
8: Sí, evidentemente, ¿no? Es verdad que Xota en este sentido pues trae un verano un poco ajetreado y el comienzo de la liga pues en estos dos partidos no ha podido sumar ningún punto, pero se ha podido comprobar que ha competido ambos partidos bastante bien, ¿no? Contra un equipo como Jaén pues iban 1-2 hasta falta un minuto de partido, que encajaron el 1-3. El otro día con Valdepeña fuera de casa, una pista tan difícil como la de Valdepeña, pues mantiene el partido vivo hasta el final con ese 2-0. Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que cada partido cuesta mucho sacarlo, que cada partido es una historia diferente, y a partir de ahí entrar lo más centrado y focalizado en el partido de que a nosotros nos atiende, ¿no? Intentar hacer nuestro juego, intentar imponer nuestro ritmo y como siempre digo, ¿no?, y tener acierto, ¿no?, que es lo que marca la diferencia.
0: Idò, Antonio Vadillo, míster de l'Illes Balears Palma Futsal, gràcies per haver atès la telefonada nacional i que segueixin arribant els resultats.
8: Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
0: I del món del futbol sala al món del bàsquet, perquè aquest cada setmana comença la temporada, la primera FEB, amb tres equips novament de les Illes. Divendres passat vàrem parlar del Palmer Bàsquet, avui serà el torn del Figui Palma i divendres ho farem amb el Bàsquet Menorca. Saludem en aquesta hora Martí Vives, que és el director esportiu del Figui Palma. Martí, què tal? Molt bon dia.
9: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Molt bé, comptant pràcticament, supos, les hores per aquesta estrena, i començau curiosament de la mateixa manera que vàreu acabar amb el derbi contra el Palmer, però bé, d'una manera un poc més tranquil·la, no?, que la darrera jornada de la temporada passada.
9: Sí, evidentment. Bueno, sempre són especials els derbis, i sempre se volen guanyar, i sempre creen expectació, i sempre tenim ganes de jugar-los, tant un equip com l'altre. Per tant, sempre benvingut. Quan cau bé, quan cau malament, pues...
0: Això anava a demanar, que no sé si l'hagués agradat deixar-ho per una mica més tard o li va bé ja començar així.
9: No, tenim molt clar que tenim 34 jornades i totes valen, totes les victòries valen igual, que sumen una victòria en un...

0: les condicions que poden ser de ser tot l'equip, que tenen ganes de veure ser tots junts, que no han pogut veure molts tots junts a dir la pista en cap moment de la pretemporada.
1: I Martí, un projecte completament nou, un entrenador nou, Àlex Formento, bueno, mm-hmm. Què tal amb ell? Quin tipus de, o quina filosofia d'equip té?
0: Bueno, nosaltres tenim una idiosincràsia i les circumstàncies que tenim és que és molt complicat mantenir tant de... Bueno, cos tècnic sí que se manté al complet, menys el primer entrenador, i el mateix amb els jugadors. És molt complicat, com jo sempre dic, el que vols renovar sempre pues, tenen moltes millors situacions que les nostres. Clar. Per poder renovar, i els millors jugadors que voldrien renovar, pues, potser no t'interessen perquè no són lo suficientment importants de lo que necessites, no? I al final t'adú a que cada any pues, hagis de reestructurar una miqueta la plantilla quasi per complet. Així tot, els darrers anys, l'any passat van continuar en 5 jugadors, i en guany en 4, en què dic que també, comparat amb altres equips, fins i tot són el que més de les plantilles i més jugadors mantenim, no? I molt contents per això, molt contents en les incorporacions que han duit, especialment l'entrenador, pues, diríem, dins aquest món és molt difícil, en les circumstàncies que tenim sempre, pues, trobar un perfil d'entrenador que se representa o que s'identifica 100% en tots els valors, tant deportius com tècnics, com de tot tipus, no? I la veritat és que en aquest aspecte, en Àlex Formento, pues, estic molt content perquè sí que s'acosta moltíssim a la filosofia que més m'agrada jo, la que quan jo era entrenador, perquè ara ets entrenador, pues, era el que m'agradava jugar, el que m'agradava entrenar, i bueno, esperen que se pugui veure dins la pista i que se vegi un equip ràpid, un equip alegre i un equip que guanyem o perdiem, pues, sempre se vegi un equip amb intenció d'agradar i de competir partits i sobretot de no especular i de tenir molta velocitat.
1: I d'anar a veure si el FIB 8 té aquesta temporada un any una mica més tranquil que l'any passat, que va arribar en aquella darrera jornada frenètica. Martí Vives, director esportiu del FIB 8 Palma, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, no fa rada.
1: Tenim un minutet i mig per repassar altres notícies. Hem dit que començant parlant de tennis i d'aquest punt definitiu que va aconseguir Jaume Munà amb Pedro Martínez, a la Davis.
2: Sí, molt bona victòria de la parella espanyola, 6-0 i 6-3, tot i que va estar 6-0, 5-0, bé contra la parella de Xile, Tomás Barrios i Alejandro Tavilo. En una hora i un minut de partit, la parella espanyola va acabar de tancar l'eliminatòria per a Espanya i per a classificar per a la fase final a 8. Escoltem a Munà.
3: Muy contentos de clasificar para Bolonia. Obviamente veníamos aquí siendo conscientes de que sería una eliminatoria muy complicada contra Chile en su casa, con los grandes jugadores que tiene y con el público que tanto empuja, pero muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo, así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
1: I una altra bona notícia, Enrique, de la mà de les motos.
2: Sí, perquè Isabel Guevara va guanyar ahir la cursa de Moto2 al GP d'Àustria i retalla la distància Manuel González amb el líder del campionat a 35 punts i mig. Encara queden 7 curses.
1: I d'anar a veure si pot seguir retallant distàncies. Ahir, segona victòria de la temporada. Gràcies, Enrique Mas, Paula Bendito, José Miguel Blasco al control tècnic. En 10 minuts arriba al Radio Diari Migdia. Fins ara.
4: La mujer del presidente del gobierno ante un jurado acusada de malversación y tráfico de influencias. Primer día de la vuelta al trabajo del juez Peinado tras las vacaciones y a días de jubilarse. Son las 2, la 1 en Canarias.
5: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
4: 2 años de instrucción tras una denuncia de manos limpias, un proceso plagado de reveses, también de avales en la audiencia provincial, culminan hoy en un auto de apertura de juicio con jurado contra la mujer del presidente. Se va a convertir en la primera mujer de un presidente en sentarse en el banquillo y ante jurado popular. Gema Alfaro, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí, esta es la última.

0: 2,4 grados por encima de la media de cada verano y 0,3 más del año anterior. También se extienden hasta 61 los días bajo ola de calor, lo que supone casi dos meses en total. Rubén Campos es portavoz de AEMET.
1: El calor fue muy persistente, empezó pronto, junio fue un mes ya extremadamente cálido, julio también fue extremadamente cálido, fue el julio más cálido, no solo julio, sino el mes en conjunto de todos los meses del año más cálido desde que hay registros.
0: Un calor que ha impactado especialmente en el noreste de la península. Para el otoño las previsiones siguen esta línea, un 70% de probabilidades de que el calor esté por encima de lo habitual y que las lluvias sean más probables en el norte, centro y oeste peninsular.
2: Así llegamos a las 5 y 4 minutos, 4 y 4 en Canarias. Se quedan ahora con la información más cercana, con las noticias de su comunidad.
3: Bon dia, i aquí a les Illes us contem que una embarcació s'ha enfonsat a Eivissa i ha deixat una taca de combustible a la mà que s'està desplaçant a la platja d'Espouet a Sant Antoni de Portmany i per precaució l'Ajuntament ha col·locat bandera groga. La barca havia fondejat a una zona no autoritzada, a escassos metres de la línia de costa, davant la punta del molí. Demà està previst reflotar-la i retirar-la de la mà i, a més, s'està intentant contenir la taca i minimitzar qualsevol possible vessament o afectació al medi. I més temes. Ciutadella estrena avui el nou centre integrat de formació professional on prop de 300 alumnes cursaran enguany estudis vinculats als sectors de l'hostaleria i la restauració, tot i que les instal·lacions tenen una capacitat total per unes 420 persones. L'edifici, ubicat a l'antiga estació marítima de Ciutadella, ha estat completament rehabilitat amb una inversió de 3,8 milions d'euros finançada a través de l'impost de turisme sostenible. La presidenta, Marga Proens, ha avançat que l'oferta formativa continuarà ampliant-se.
4: I l'oferta formativa continuarà ampliant-se els propers cursos amb la incorporació del grau bàsic en activitats de forn i pastisseria, el grau mitjà en forn, pastisseria i confiteria i el grau superior en gestió d'allotjaments turístics i en guia, informació i assistències turístiques.
3: I un darrer punt, perquè el govern ha intervengut 142 botelles de vi a Menorca perquè presumptament se venia de forma fraudulenta com elaborat a l'illa. Van detectar la infracció a un restaurant. A la seva carta figurava com a vi menorquí, un que en realitat se feia a la península. Les botelles procedien d'un importador local i s'ha inspeccionat. Més notícies al butlletí de les 6.
5: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: de lo habitual para la normal después de un verano de temperaturas de récord. 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
1: Bon dia, i aquí a les Illes començant contant que ha arribat una pastera calada amb 7 persones a bord, tots són d'origen magrebí. N'acaba d'informar la delegació del govern, ha tocat terra de vers les 3:30 de l'hora baixa. I seguim amb més notícies. A Menorca, la gerència de l'Hospital Mateu Orfila ha explicat que ara mateix les llistes d'espera més llargues corresponen a traumatologia i oftalmologia. El gerent Bernardo Pax defensa, però, que altres serveis com oncologia i nefrologia han reduït la demora i confia que la incorporació de nous professionals ajudi a redreçar la situació.
2: Pensamos que incorporaremos nuevos profesionales ahora a final de octubre, principio de noviembre, y eso nos permitirá también darle un poquito una vuelta a los números que ahora mismo pues, no están bien, creo que no podemos decir que están bien.
1: I un darrer punt, la Conselleria de Salut ha confirmat entre cavalls de Menorca 4 casos del virus del Nil, per la qual cosa reforcen la vigilància per tal de detectar-ne de forma precoç possibles casos en humans. Actualment, Andalusia és la comunitat més afectada d'Espanya per aquesta malaltia, seguida d'Extremadura, Catalunya i Canàries, en cavalls, aus, moscards i persones infectades. Els 4 casos declarats a Menorca són els primers detectats a Balears enguany a les Illes. El virus no se transmet directament de cavalls de persones, però sí se poden infectar amb la picada d'un moscard que abans s'hagi picat l'animal. Des de la Conselleria de Salut recorden que la majoria de les persones infectades amb el virus del Nil són asimptomàtiques, només l'1% pot patir afectacions greus. Així arribam a les 6 i 6 minuts, més notícies de les Illes, al butlletí de les 7.
3: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: En els aliments de primera necessitat, en relació amb el combustible i en relació també a l'energia. Demanant que s'elimini SIVA per als productes bàsics, per als aliments bàsics, i que s'abaixi en el 10% el preu dels carburants.
1: Han convertido las gasolineras en oficinas tributarias y luego intentan convencernos de que la culpa es de los mercados internacionales, de la guerra o del precio del petróleo. Y no hace falta que tras subir brutalmente la gasolina vengan con subvenciones. Basta con que nos quiten la mitad de los impuestos que llevan.
2: I 21.000 alumnes de les Illes han començat avui les classes a la FP, un nivell educatiu que cada any té més demanda i amb unes taxes d'inserció laboral molt elevades. Un equip de Ràdio Nacional ha visitat avui el Centre Integrat d'FP de Son Llebre, a Marratxí. Margalida Coquet és la seva directora.
3: Les persones residents de dia 1 de setembre mos demanen quan començaran els alumnes, quan hi haurà servei de bar, perquè els venen en grupets, venen a l'hora del bar i interactuen amb els nostres alumnes. L'alumna des del primer moment interactua amb els que seran després les seves futures persones
4: ràdio
3: usuàries.
4: Nacional de España, la ràdio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.